0: agárrate, agárrate a la vera, vera, vera, vera. Deixa'm fer tota la, deixa'm fer tota la renglera, perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. Montse?
1: De quin poble ets tu?
0: Collon, tu. Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina, aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més?